0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu,
1: que vagi bé.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
2: Cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.

0: Sí, aquesta també t'agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys, 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que...

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital. 20.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Són les 7.
1: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Moltes gràcies, Gavi Alegret, Salvajes. Gràcies a tots vosaltres per estar novament en connexió. Comença un nou viatge, com sempre apassionant, per la màquina del temps. T'hi apuntes? Vine, junts ho passarem bé i tindrem els millors records.

Avui ens venia molt de gust començar el programa amb la mateixa música de la primera edició, el llunyà dissabte 16 d'octubre del 93.

0: la primera música que ens va identificar, el tema d'amor de l'orquestra de Barry White, que escoltem en directe per primera vegada per la Holland Symphony Orchestra. Perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació, perquè sentim amor per la música. Que millor que començar amb el tema d'amor al programa, que contra tot pronòstic continua endavant, malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els fidels oients de sempre s'hi afegeixen cada setmana nous oients que ens descobreixen com per casualitat, passejant per el dial, potser navegant per internet, potser perquè algú els hi ha recomanat, potser perquè algun amic, conegut o familiar, els hi ha dit: escolta això, que potser t'agrada. I nosaltres, com sempre, intentant fer-vos feliços, entregant el millor que hem pogut aprendre de la nostra vida professional i personal. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? Quina és la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert, sóc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt record d'un noi que es deia Alberto també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa, eh?

Baby, please, don't go, sisplau, no te'n vagis, ara. If you leave me now, que aquí es va dir si me dejas ahora. No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit, el 1976. Perfectament, aquesta cançó podria formar part del nou espai. Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada?

deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella, doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els DJs ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulacs, que em diu: hola Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lentorros. La pots passar a la primera hora de programa, sisplau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida, Look at me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris, és veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està primer la de Johnny Mathis.

Misty, Boira. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis. Nascut el 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català.

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió. Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó, que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, ho és el temps.

0: trist.
1: Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca, i per això disculpareu el soroll de fons. Quina cançó t'hagués agradat escriure?
2: All Over the Rainbow, el més allà d'on hi ha l'iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar a l'any 72, que és allà més enllà d'on hi ha l'iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans, i a més oscaritzada, perquè té el nostre. És una cançó que és una meravella.
3: Núria, has estat molt amable.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu.
2: Gràcies.

0: cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso. Still with a kiss. Mwah.

Està cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser l'èxit de la seva vida. Yeah.

Still with a Kiss. Sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Joia Zen. Joia Zen va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques, aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No devia estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York el 1938. Ens va deixar el 1980 a Papeete, a la Polinèsia Francesa. Diu la Laura que preferiria la versió en castellà perquè és la que una vegada li van dedicar per la ràdio i també va tenir l'ocasió de ballar-la amb la persona que estimava.

0: recuerda
1: a ti,
0: a ti,
1: per qui fem aquest programa.
0: A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

I una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: "Bon dia, Albert, em dic Anna Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares, que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies."

0: fantàstiques adaptacions que feien Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que Led Zeppelin, per dir algú. Ah, algú ho ha dit. No descuidis el moment. Disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue'm-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies Albert per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador, que és de Bellver de Cerdanya. Doncs, malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un 2 anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè, a més, no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball, i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal, o els enzillament has de dir truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però, és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia al novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o pòlips que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva carrera.

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to your kind request?
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
1: Yes.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses.

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir "Cómo puedes arreglar un corazón destrozado". Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu: "Tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici". Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu: "Són totes molt bones, però la meva petició ara és només instrumental. The Herc has pleasure first, de la pel·lícula El Piano". Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere.

bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas doncs de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema The Heart Asks Pleasure First. El cor primer demana plaer. Per cert que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria. Ara mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou. La pel·lícula i la seva banda sonora, la de Dirty Dancing, agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: música per somiar despert. I en colors. Des de Barcelona, la Mònica ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, m'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats, amb la qual cosa, totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això, doncs, va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, puguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir... La ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
2: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià, Ma che freddo fa, i també en castellà, Hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per en simultani per la tele, per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una micatona tard. O sigui que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa, indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser una versió afortunada.
2: Oh, thanks. Bye-bye.

L'amic oient amador maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només o expressament per la pel·lícula Roadie de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora.

David Harry no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.

per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Fénix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Head of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: Adam Glass. Aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet Playboy, el capdavant de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara omple la pista a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

Claridad. 1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

versió de luxe, versió més llarga i, a més, versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Umberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número 2. Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho va ser entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt, When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i a més en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1000 quilòmetres d'on era jo, però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'1, 2, 3 a televisió. Ho dic perquè després també el recordaré mai. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: When You Are a King.
1: When you are a king.
0: Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, m'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Bien con la radio.
3: Cocodril Club amb Albert Mar.

0: Què tal? Com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I feien bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Si estiguéssim a final dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etc, imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Imaginem que va ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Monpó diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i, a més, valencià.
1: És veritat, Chiquilla!

Ai, Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany, i va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat una cara B. Normalment en els singles ja sabeu que les cares B estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares A de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demanen Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara B de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

Only Living Boy in New York, que aquí es va dir el único muchacho que vive en Nueva York, i que a Espanya va ser cara B de l'èxit Cecilia en single el 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i el Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: Gràcies per la teva proposta des de Llavaneres, amic Carles Serra. Prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots. Per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista. Potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables. O potser per carreteres solitàries. I de moment deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi. Diu: Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, el Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà. I aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona. Padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla. Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
1: Mira, la resposta és no, perquè n'hi han tantes que evidentment és molt difícil, no? I cauríem en tòpics com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felice de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és l'anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil por Mil, nosaltres els divendres, fèiem una mena de concurs entre el Comelles, el Ballador i jo.
0: Us picàveu.
1: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disc Comil. I jo vaig guanyar amb Felice. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felice. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com eren el Pallardo i tal. Me colgué una medalla.

0: Alitja. Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadella i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus, música de bon gust.
1: Felicia,
0: música per sentir-te a gust, per reconfortar-te.
1: Oh, my Felicia.
0: Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria. I m'envies un correu. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Els més ballats de la història.

0: I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79 que es va inaugurar fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Però bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Mar.

Hola, com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença una nova edició de La Primera Llista. Un repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Fa tot just una setmana vam deixar la primera posició Tame Impala i Jenny amb el tema Dràcula. De fet, fa dues setmanes que aquesta cançó lidera els èxits de la primera llista. Veurem si sumarà una tercera setmana o no en aquesta primera posició. Avui a la llista, tres novetats de la categoria dels aspirants i també, atenció, cinc noves incorporacions entre la llista. Avui tirem la casa per la finestra. Per tant, hi haurà moltes novetats entre les 40 posicions. Comencem el repàs, som-hi! Número

0: Amb Naina i Fina Flowers hem obert el repàs de la llista. Des de la 40 cau un lloc aquest pecat original que ens acompanya des de fa ja 20 setmanes. A la 39, la primera de les 5 entrades, se l'emporten els Amics de les Arts, que tots just fa unes setmanes van incorporar la categoria dels aspirants amb això que es diu Segurament t'estimo. És l'avançament del seu nou treball d'estudi que arribarà el 2027 i el presenten amb això. Entra a la llista.
1: Número 39.
2: Aquesta cançó avui entra a la primera llista. No crec que no.

0: Si és un èxit, sona a la primera llista.
1: He cruzado caminos que no evitaron batallas.

Era Nil Moliner, setmana número 18 per aquesta cançó Me Acuerdo de Ti, encara continua tenint presències, així en redueix 3. També baixa aquesta setmana Max Navarro, Estrelles, passa de la 35 a la 36. Número 3.

0: Bona pujada per la seva segona setmana a la primera llista per la col·laboració de Milky amb el remix de David Guetta d'aquest Just the Way You Are, un èxit del 2002, que la setmana passada es va incorporar des de la 40 amb aquest nou remix d'aquesta cançó 24 anys després. A la 34, segona entrada per una cançó que portava moltes setmanes a la categoria dels aspirants i que finalment entra. És una cançó que s'està fent viral les últimes setmanes i que ja entra el debut dels Temper City. S'incorporen des de la 34 amb Self Aware.
1: Aquesta

0: Doncs aquí tenies la Rosalía, la Perla, setmana número 29 a la primera llista, en perd una. De seguida la 32, abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè aquesta categoria la tenim ben plena de cançons, una de les quals és aquesta de Flashy Ice Cream, que et vam presentar la setmana passada. És la seva nova cançó de Dora Yakis i es diu Imagina. Continua com aspirant.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: Era Ray en la seva 36a setmana, sent una de les més veteranes de la llista i una de les més veteranes a una de les més noves. Digue-m'ho tu. És la nova cançó de Mariona Škoda que tenim situada des de la 30.
1: Número 30.

Bona pujada per banda, Neon. Passos importants, els passos importants segueixen sumant posicions i ja estan a la 28 sumant de 5. A la 27 hi tenim la tercera entrada aquesta setmana a la primera llista, que se l'emporta Shakira al costat de Bruno Boy amb una cançó que és la banda sonora del Mundial, que comença el proper dia 11. Dai, dai! Avui entra Shakira a la llista.

0: Adrián Bautista, situat des de la 25. Avui, amb la seva desena setmana, la primera llista en cau 9. Déu-n'hi-do la patacada que s'emporta el bon en Guillem. A la 24, quarta entrada aquesta setmana per Ariana Grande, amb l'avançament del seu Petal, aquest Head That I Made You Love Me, que ja està número 1 a tot el món i que entra per aquesta posició altíssima, a la 24.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

0: de fer sols.
1: Era Sopa de Cabra amb Sui Mon DJ, aquesta versió més marxosa del Camins, Somnis i Promeses, avui tenim situada des de la 23. De seguida la 22, la 21 i tancarem hora, però abans ens anem a la categoria dels aspirants per posar Maroon 5, que els tenim des de fa 3 setmanes amb l'avançament del seu nou

Era 31 fam amb la seva quarta setmana, per això que es deia anem tirant, i tant que van tirant, ja en sumen 3. I situats des de la 21. De seguida tanquem hora. Però abans toca recordar una cançó que va ser número 1 de la primera llista. Avui ens anem al 2019, 7 anys enrere, perquè Oques Grasses van ser els protagonistes absoluts amb això que es diu In the Night.

0: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnavals. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí. Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
3: Hi ha històries que semblen

0: inventades, però van passar de veritat.
1: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
0: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista, el pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
2: O me cuenta que hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
3: No, por favor, no, por favor.
0: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
4: Aquella nit al Tiffany's.
0: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
5: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
0: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 10.
0: Entrades, sortides i les novetats de la setmana
2: a la primera llista.

En BTS hem obert la segona hora de la llista amb això que es deia Swim, una hora que ens ha de portar a descobrir si Tame Impala repeteixen el lideratge amb Dràcula o no. La primera hora, si te l'has perduda, que sàpigues que hem incorporat a quatre noves cançons. Shakira des de la 27 amb Dai Dai, Temper City des de la 34 amb Self Aware, també Els Amics de les Arts amb Segurament T'Estimo des de la 39 i finalment també l'Ariana Grande des de la 24, Head That I Made You Love Me. Ja hem dit que tindríem aquesta setmana 5 noves incorporacions, això vol dir que ens en queda una per fer, que serà aquesta hora, per tant serà una entrada d'aquelles espectaculars. Avui a la llista tenim 3 novetats per presentar, la primera de les quals arriba tot seguit de la mà de Bibi Rexha al costat de David Guetta, que s'han unit i s'han presentat una nova cançó. Bibi Rexha, que té presència aquesta setmana des del 2 amb New Religion i que podria tenir doble presència gràcies a aquest Set Girls, que és nou aspirant per entrar a la llista.

0: Miqui Núñez, l'hem situat des de la 19, n'ha sumat dues, amb això que es deia un altre cop. I atenció, perquè a la posició 18 hi tenim la cinquena entrada aquesta setmana a la llista. Cinc entrades, aquesta setmana n'han sortit David Guetta amb el Gone, Gone, Gone, Taylor Swift amb Opa Light, Joan Dausà amb Welcome to My Party, la Bella Kay amb I Love It, I Love It, I Love It, i també fet fora de la llista Somber i el seu Homebreaker. Cinc sortides i cinc entrades. L'última se l'emporta Olivia Rodrigo. Espectacular, l'entrada directament des de la 18. Per això que es diu The Cure.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

0: Era Max Navarro, situat des de les 16, setmana número 7, en puja 3. De seguida a la 15, abans ens anem a la categoria dels aspirants perquè ni més ni menys que Cien Espirou i torna a tenir presència en aquesta categoria dels aspirants amb això que es diu Material Lover, una cançó que forma part de la banda sonora del Diable Vesteix de Prada. Ja sabem el que és fer sonar cançons d'aquesta banda sonora, perquè fa moment ha sonat Lady Gaga amb Doge, amb Runaway, i ara podria tenir una altra cançó. Material Lover, la nova de Cien Espirou, que també és aspirant per entrar a la llista.
1: Aquesta cançó vol entrar

Ja ara pels catarres, des de la número 15 n'han sumat 7, amb això que es deia diumenge sense drama. En canvi, Alex Warren s'emporta una baixada de 7 posicions. Una cosa que teníem al número 7 baixa fins al número 14 amb aquest Fever Dream. Número 14.

0: tenies a Mamadou, la millor gent del planeta, manté posició des de la número 13. I atenció, perquè a la 12 hi tenim la pujada més important de la setmana, que és de 14 posicions per una cançó que va entrar fa tot just una setmana i que en 7 dies ja s'han cruspès 14 de cop. Parlem d'aquest èxit del 2018, el debut de Dominic Fike, que ara torna a estar d'actualitat amb aquest Baby Doll.
1: La cançó que més

Energia, la que ens porten els Doctor Prats, en una cançó que suma posicions, ja tenim situada des de la número 11. Per tant, bona pujada i a punt d'entrar entre el top 10 de la primera llista. Un top 10 que descobrirem d'aquí un moment, però abans hem d'anar a la categoria dels aspirants, perquè la setmana passada vam presentar la cançó que va guanyar Eurovisió i que s'està situant entre les principals llistes mundials als primers llocs. Parlem de Bangaranga. Des de Bulgària arriba Tara.

0: Top 10 amb Tutu-Turu, l'èxit de Cidia Roland, que encara continua tenint presència entre les 10 primeres posicions i en suma en baixa una. A la 9 baixa la pujada d'un lloc per Joan Dausà i per una cançó.
1: Número 9.
2: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

Aquesta setmana la Fúmiga s'incorpora entre les 10 primeres posicions amb això que es diu l'agenda de la Mediterrània. N'ha sumat 3 i ja la tenim a la 8. A la 7, una que també puja, un artista que tindrem el 2027 a Barcelona, Grècia Abrams, amb Hit the Wall. Número 7.

0: drop dead.
1: Olivia Rodrigo, que avui ha entrat des de la 18 amb The Cure, i la tenim també des de la número 6 amb això que es deia Drop Dead. A la 5 puja un lloc, El teu amor, l'èxit de la Ludwig Band.
2: Número 5.

Teníem aquí a Bruno Mars, situat des de la número 4. Això es deia Risk It All, una que teníem situada fa tot just una setmana, des de la 3, i que en perd una. De seguida descobrirem el 3, on tenim la pujada de Flashy Ice Cream amb Dora Yakis. Abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè ens queda una cançó per estrenar. I és la nova de Búhos, al costat de la Leire Martínez, la ex-artant de l'Oreja de Van Gogh. S'ha unit amb la banda de Calafell i ens han presentat això que es diu No hi ha pla B, una cançó que serà segur que es farà tips de sonar aquest estiu perquè enganxa de mala manera. No hi ha pla B, la nova de Búhos, amb Leire Martínez.

Atenció perquè Tame Impala i Jenny perden el lideratge de la primera llista després de dues setmanes amb Dràcula liderant els èxits, però abans d'acabar la llista toca conèixer quin és el nou número 1 de la primera llista i se l'emporta Bibi Rexha, que després d'unes quantes setmanes ocupant el número 2 fa el cim fins al lideratge de la llista amb aquesta que es diu New Religion. És el nou líder de la primera llista. Ens retrobem d'aquí una setmana amb més èxits a la primera llista. Bona setmana. Número

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
3: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
4: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgri.com.
5: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
6: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
5: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
6: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
5: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
6: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
5: T'esperem a Sidral, essència moma.
7: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 12.
2: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval.

0: De carnavals. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
3: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
2: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
3: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
2: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
3: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
2: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
4: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
5: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
7: més econòmic del que et penses
6: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

Aquest és el so de l'Empordà. La millor música del món, en una sola ràdio.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

millor música per sentir-se bé. Ràdio Capital. Capital. 25 anys. Ràdio Capital. 20.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge. I

0: D'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
1: El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós, amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
2: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
3: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
4: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
5: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
4: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
6: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
7: mejor. No, por favor, no, por favor.
4: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
8: Aquella nit al Tiffany's.
4: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró.

barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu, que vagi molt bé.
3: Visca l'Empordà.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més...

0: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
1: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí. Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
3: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25 anys. La ràdio.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
2: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
3: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
2: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
3: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
2: Per sucar i pa. Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
3: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
2: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
4: Hi ha històries que semblen inventades però van passar de veritat.
5: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar i menys d'aquella època, saps?
4: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
6: O me cuenta que hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
7: mejor. No, por favor, no, por favor.
4: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
8: Aquella nit al Tiffany's.
4: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
9: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 4.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: posició de la primera llista.
1: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
2: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
3: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
4: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
5: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
4: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
6: O me cuenta que hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
7: mejor. No, por favor, no, por favor.
4: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
8: Aquella nit al Tiffany's.
4: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més. La

0: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
1: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
2: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I

0: t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
1: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
0: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Sí, aquesta també ens agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Hit the beat and take it to the first note.

0: A Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
1: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
2: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
3: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
2: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
4: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
5: No, por favor, no, por favor.
2: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
6: Aquella nit al Tiffany's.
2: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
7: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí. Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
3: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
4: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
3: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
4: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
3: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
4: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
3: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
5: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà. Des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8. Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
2: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
3: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
2: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
4: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando...
2: Contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
4: O me cuenta qué hacía...

Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari. I us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital. 25 anys.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. Podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu

0: 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
1: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
3: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Ale!
1: Que vagi bé!
2: Adéu, que vagi molt bé!
1: Visca l'Empordà!
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys, 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: són les 10. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 11. 25 anys.
2: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: 25

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
1: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

Marta, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més.

0: 25 anys.
1: Medica Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.